0: mobilitzacions. És la primera protesta descentralitzada amb concentracions davant les delegacions territorials de salut de les quatre províncies. En el cas de Barcelona serà a les 11 del matí. De seguida ho ampliem abans la informació de servei. Comprovant primer quin temps ens espera per avui, a EMET, Noelia García, bon dia.
1: Bon dia. Avui pugen les temperatures i s'esperen màximes elevades a zones de l'interior. Els termòmetres marcaran 37 graus a Rubí, 35 graus a Igualada, Manresa i a Sabadell, 32 graus a Barcelona, 31 a Vilanova i la Geltrú i 29 graus a Mataró. Avui predominarà el sol i el cel poc ennuvolat o clar. Molta tensió durant la tarda a zones de la depressió central. Es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Podran ser localment fortes i amb ventades. És una informació d'AEMET.
0: Pel que fa a la mobilitat, comprovam com se circula per les carreteres a hores d'ara. RAC, Ferran Arandiga, bon dia.
2: Bon dia, comencem la jornada d'avui dimecres encara amb diverses incidències actives. Recordem aquest accident a la A2 a l'altura de Vilassana, que en direcció Lleida doncs, deixa un carril de circulació tallat i recordem que a hores d'ara també es manté tallada la incorporació a la A2, precisament. També tenim una avaria a la A26 entre Montagut i Sant Joan les Fonts, que en direcció Olot talla un carril de circulació provocant un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, si parlem de retencions habituals, sobretot als accessos i a voltants de Barcelona, tenim força col·lapse amb tot el nus de la Trinitat, destacant la C58 amb retencions intermitents des de Sant Quirze, de retruc tot plegat, amb les cues que arriben per la C33, la B20 a Santa Coloma de Gramenet o la C31 a Badalona, doncs deixa retencions a les dues rondes, sobretot en sentit Llobregat. També, precisament des d'aquest vessant, al Llobregat tenim cues intenses de la A2 des de Pallejà fins a Cornellà i a la B23 des de Molins de i fins ben entrada a la Diagonal de Barcelona. També en sentit nord hi ha retencions des del Prat i Gavà amb 2 quilòmetres de cues cap a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Salutacions de l'Adriana Llacai, el control tècnic, i de qui us parla, Àlex Eloi. Comencem. Ho destacàvem en començar. PSC, Esquerra i Comuns pacten augmentar fins a 24 euros el recàrrec municipal de la taxa turística als creueristes de curta estada, els de menys de 12 hores, que fan escala a Barcelona. Els tres partits han presentat una esmena conjunta a la llei d'acompanyament dels pressupostos al Parlament, Elena García.
3: Catalunya gravarà amb 30 euros els creueristes en trànsit a Barcelona de menys de 12 hores, segons l'acord entre el PSC, Esquerra i Comuns, que havia esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos, habilita l'alcalde Collboni a modificar les ordenances fiscals per triplicar el recàrrec fins als 24 euros, més els 6 que ja cobra la Generalitat. Cid Capella i el quart tinent d'alcaldia del consistori Valls.
4: Que Barcelona no és un souvenir, ens agrada que ens visitin, però no a qualsevol preu.
5: Retorn social vagi destinat a la bonificació del 50% dels menjadors escolars.
6: Generen densitats molt importants, fan una despesa bastant reduïda.
3: Addenda de la majoria d'esquerres després de la visita del Papa, finançada pel govern a través de la taxa turística, i quan a l'acord del febrer passat ja la va duplicar en general i destinat al 25% de la recaptació a habitatge. Els socis admeten que és un impost dissuasori i ingressarà més de 20 milions d'euros.
0: Parla ara d'habitatge perquè la crisi residencial dispara la demanda dels allotjaments temporals d'urgència a Barcelona. Més de 3.300 persones van fer ús d'un allotjament d'aquest tipus, com pensions i hostals, durant el mes d'abril. 3 de cada 4 casos allotjats si està més de 6 mesos. Toni Conde.
7: Es tracta de persones pertanyents a 1.100 unitats de convivència. Prop del 87% dels casos són famílies amb infants a càrrec, segons la tinenta d'alcaldia de Drets Socials Raquel Gil en comissió, qui alerta de la cronificació de la situació residencial.
8: Més del 76% dels casos allotjats acumulen estades superiors als 6 mesos i una part important supera l'any de permanència, circumstància que reflecteix les dificultats existents per accedir alternatives residencials estables.
7: La regidora afirma que els serveis socials fan sovint de mur de contenció en lloc de tasques més preventives o comunitàries i que el 60% dels ajuts econòmics prescrits pels centres de serveis socials es destinen a l'habitatge.
0: Algunes d'aquestes persones vulnerables han viscut al carrer. Precisament, la Fundació Arrels realitza enquestes aquests dies a persones sense llar a Barcelona. Volen conèixer de primera mà les seves condicions de vida i quines són les principals necessitats que tenen. Unes respostes que permetran plantejar a les administracions les mesures que caldria aplicar per millorar la situació de les més de 2.200 persones sense sostre. Marga Esparza.
9: Es fan una trentena de preguntes sobre les condicions del lloc on dormen, salut, situació econòmica. Les enquestes les fan 400 voluntaris, com l'Ignasi.
10: I sentir-se persona, si poder parlar amb una persona i transmetre les necessitats que té, és molt, molt important, perquè ningú els hi fa cas normalment.
9: Les seves preocupacions són la seguretat, la situació laboral i, sobretot, la necessitat de tenir un sostre. El Giovanni va viure al carrer durant 6 anys. Des de fa 4 dies pot dormir a un pis zero de la Fundació.
11: Con un piso hay donde ducharte, hay donde lavarte, hay donde poder cocinar algo, donde poder ir la noche tranquilo y no tiene que estar por la calle. Y da más tranquilidad como persona. Una mañana se levanta con cuatro paredes, yo salgo a la terraza y miro el sol. Antes me despertaba el sol y me despertaba la gente que pasaba por la calle o pasaba a mi lado.
9: Aquesta és la desena edició de l'enquesta d'Arrels, on esperen superar les 700 entrevistes que es van fer l'any passat per poder donar els resultats a les administracions perquè adaptin les polítiques a les necessitats.
0: 9 minuts per les 9. Els metges del sistema sanitari públic i concertat tornen a sortir avui al carrer en una nova jornada de vaga. Convocada pel Sindicat Metges de Catalunya, aquesta aturada és la 12a des de l'octubre passat i tanca el primer cicle del calendari de mobilitzacions contra la decisió del govern de no atendre les millores laborals reclamades. Anna Banyeres.
12: Els metges i metgesses catalans avui tornen al carrer, ho fan per reclamar la millora de la regulació de la jornada i els descansos, les retribucions, les contractacions a les guàrdies. Una mobilització que per primera vegada surt de Barcelona i s'estén a les delegacions territorials de Salut de Tarragona, Lleida i Girona, amb concentracions a les 11 del matí. I tot i que Metges de Catalunya insisteix a denunciar la nula voluntat de Salut i del govern d'escoltar i negociar amb el col·lectiu, estan convençuts que l'administració catalana rectificarà davant el seguiment massiu de la campanya Ni un minut més, que insta el personal mèdic i facultatiu a no treballar les hores extraordinàries voluntàries. Afirmen que només així es demostrarà que el sobreesforç és el que està sostenint el sistema, una situació que estan il·lustrant a les xarxes amb exemples com aquest.
13: Bon dia, quina era avui la visita? El motiu?
14: Bon dia, és que estic...
13: Disculpa un moment. Perdona, és que estic visitant, ara no et puc atendre. Apunta un par després i ja m'ho miraré. Vale. Ostres, ho sento, és que tinc 5 visites a la mateixa hora i em sap molt de greu, però bueno, tornem, què m'estaves explicant?
12: En aquests moments, la campanya Ni un minut més ja compta amb 227 serveis mèdics adherits d'un total de 41 hospitals públics, així com 17 centres d'atenció primària i extrahospitalària.
0: Comissions Obreres de Catalunya denuncia que les jornades de les treballadores de la llar interna són un frau perquè no es reconeixen totes les hores que estan disponibles als domicilis. Laura Hurtado.
15: Un nou informe del sindicat alerta que milers de dones, majoritàriament migrants, poden arribar a estar disponibles fins a 22 hores al dia. Critiquen que el marc legal actual només comptabilitza com a treball efectiu 8 hores diàries i la resta es consideren hores de presència. Irene Galí, sociòloga a la Fundació Cipriano García.
16: Quin sentit té, quin pot ser l'objectiu de voler que una treballadora de la llar es quedi a dormir a casa teva si no és precisament que estigui disponible?
15: Comissions Obreres també demana millorar els mecanismes d'inspecció laboral especialment complexos en el cas del treball en domicilis privats.
0: I un apunt també en plan laboral. Ha acabat sense acord la reunió entre l'Ajuntament de Barcelona i els treballadors del Consorci de Biblioteques. El comitè d'empresa denuncia que les negociacions es troben encallades i que per aquest motiu demanaran la mediació del Departament de Treball. Pau Solsona, delegat sindical de la CGT al Consorci.
17: Hem estat 6 hores tancats sense propostes reals. L'Ajuntament s'enroca amb propostes que ja vam rebutjar en meses anteriors i que, per tant, no són assumibles pels sindicats que estem al comitè.
0: L'Ajuntament ha ofert la contractació de 25 persones més per reforçar la plantilla, una mesura insuficient, segons els sindicats, perquè es mantindria la jornada d'11 hores diàries. També rebutgen un pla vinculat a l'absentisme al cap de setmana que, segons denuncien, condicionaria el manteniment del sou. El consistori, de la seva banda, manté oberta la negociació i espera arribar a un acord per evitar més mobilitzacions. I dels tribunals us explicam que el pare, acusat de maltractar el seu nadó a Barcelona, ha demanat sortir en llibertat provisional. L'home, empresonat des del mes de març, està investigat per presumptes delictes del maltractament habitual, lesions greus i agressió sexual al menor. La defensa argumenta que ja no existeix risc d'influir en els testimonis perquè els familiars i persones de l'entorn van declarar davant del jutge la setmana passada. Per aquest motiu, reclama que se li apliqui una situació similar a la de la mare, que va quedar en llibertat al maig amb mesures cautelars. Més qüestions. Barcelona incrementa en un centenar els refugis climàtics i ja són 500 els punts on la població pot desplaçar-se durant el dia per aconseguir millor confort tèrmic. També millora la xarxa de refugis durant el mes d'agost. Maite Boada.
18: Des del 2020, a poc a poc, han anat augmentant els refugis climàtics i s'han anat afegint equipaments, museus i comerços com ara farmàcies que ofereixen un lloc d'estada per a les persones que no tenen bona climatització a les llars. Aquest 2026 ja són 500 els refugis climàtics a la ciutat, cosa que suposa que el 99% de la població en té un a menys de 10 minuts de casa. Una xifra que es redueix els diumenges d'agost, però que amb tot arriba al 93% de la població. L'Ajuntament millora també la xifra d'informadors climàtics i assenyala de manera específica els llocs de més confort dins dels parcs, perquè Marta Villanueva, regidora de Salut, recorda que el verd urbà també té un impacte positiu en la salut.
19: Doble finalitat, refugi climàtic contra la calor, però també és un espai de benestar emocional.
18: L'any passat a Barcelona, 375 persones van morir per l'impacte de la calor.
0: I en esports, parlant de futbol sala, victòria del Barça als penals després d'empatar a 5 contra el Pozo Múrcia en el primer partit de la final dels play-offs. Dani Esclusà.
20: Impressionant partit el que es va viure ahir al Palau. Finalment el Barça es va imposar la tanda de penals. El duel s'hi havia posat molt de cara al Pozo a la primera meitat amb l'expulsió de Pito al minut 3 i amb el 0-3 amb què els murcians van marxar al descans. La segona meitat va ser un autèntic festival de gols i el Barça va acabar empatant a 5 amb un gol a pròpia porta d'Agadeia quan faltaven menys de 2 minuts pel final. Ja la decisiva tanda, Didac Planas va convertir en l'heroi culer en aturar dos penals, l'últim i decisiu a Rafa Santos, després que els blaugrana Catela i Antonio fallessin també els dos primers llançaments. El Barça s'apunta, doncs, al primer partit de la sèrie i manté el factor pista a favor. El proper capítol d'aquesta final el tindrem dijous de nou al Palau Blaugrana abans de fer les maletes cap a Múrcia la setmana que ve.
0: De la cultura, parlam de fotografia, perquè a partir de demà la Fundació Mapfre obre al públic la major retrospectiva dedicada a l'estatunidenc Minor White, Montse Soto.
21: Considerat una de les figures més influents de la fotografia del segle XX des de l'àmbit acadèmic, museístic, comercial i editorial, Minor White va ser el fundador i editor de la revista Aperture. Les seves imatges mostraven una fotografia fruit de l'autoconeixement i la transformació espiritual. El fet de no poder reconèixer obertament la seva homosexualitat el va atormentada per vida, i aquí a Barcelona es mostren 250 imatges, principalment procedents del Princeton University Art Museum, en les que trobem els seus treballs més coneguts, juntament amb sèries i seqüències sobre el nu masculí que mai va poder mostrar al gran públic, com The Temptation of St. Anthony's Mirrors. Carlos Gullonet, conservador cap de la Fundació Mapfre, ens explica que aquesta és una oportunitat única per descobrir aquest autor fonamental de la fotografia nord-americana.
22: Va a encontrar un fotógrafo muy variado, técnicamente impecable y que al que no se le conoce, y eso es, a mí me resulta increíble.
21: Deia Minor White que les fotografies són autorretrats, un exemple de dedicació apassionada al mitjà fotogràfic, al que us podeu submergir a KBR a Barcelona des de demà dijous fins al 6 de setembre.
0: I ja coneixem la programació del Mercat de Música Viva de Vic.
23: Ai, ai, ai, quin goig que fa.
0: Ginestà, Nacho Vegas, Lia Cali, Kimi Portet, Keral Laozo, Dan Peralbo i El Convoy, aquí estem escoltant, són alguns dels artistes que actuaran al festival que inaugurarà una producció pròpia dirigida per Lucía del Greco. El Mercat de Música Viva de Vic se celebrarà del 16 al 20 de setembre i oferirà 72 concerts.
23: Perdeu per Torelló i us creueu amb en Romeu.
0: Així arribem al punt de les 9. La informació, ja ho saben, continua al portal rtv-e.cat i en aquesta sintonia. Tingueu bon dia.
23: Com es mou amb la Margarita i els seus fillets.
24: Les 9, les 8 en Canàries.
25: Radio 5, Todo Noticias. Informativos de Radio Nacional de España.
24: Un saludo en el Congreso, esta hora pleno de control y en la Audiencia Nacional. Declaración del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como investigado. Imposible separar ambas citas y de ambas vamos a informar aquí en Radio 5. A las 8:49 entraba en la Audiencia Zapatero, calmado, sonriente, saludando algunos gritos en el exterior. Gemma Alfaro, en el exterior de esa Audiencia Nacional. Buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, Zapatero ya está aquí. Ha llegado unos 10 minutos antes de las 9 de la mañana, ha descendido del coche y ha saludado a los numerosos periodistas que estamos enfrente de la puerta principal con una sonrisa. A esta hora comienza su declaración, en la que le preguntarán tanto por la trama de tráfico de influencias que empezó con el rescate de Plus Ultra como por las joyas encontradas en su despacho. Zapatero negará cualquier irregularidad y pondrá en duda la principal prueba contra él, las encontradas en el móvil del accionista de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, que por cierto está en busca y captura. En la pieza principal se investigan los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo y falsedad documental. Por las joyas se enfrenta a un delito fiscal y otro de contrabando. Veremos también si alguna parte reclama medidas cautelares contra él.
24: Gracias, Ana. En Radio 5 vamos a escuchar ahora, a partir de este instante, 7 preguntas del Pleno de Control, que, como decimos, no va a poder evitar esta declaración de Zapatero a lo largo de la jornada. 3 cuestiones al presidente Pedro Sánchez, 3 más al vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y otra más a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Rosa Carreño, Cámara Baja, un saludo.
2: Hola, buenos días. Evidentemente, aquí en el Congreso, un oído y un ojo puesto en esa audiencia nacional, en esa sesión de control que comienza en este momento y que, como decías, el presidente tiene 3 preguntas, una de Alberto Núñez Feijóo, otra de la portavoz del PNV y otra de Ione Belarra. Escuchamos ya al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
3: Señor Sánchez, le preocupaba cómo le recordaría la historia, se lo digo yo, por ser el presidente con más sospechas de corrupción de la democracia española. Fíjese, el lunes pasado su mujer volvía al juzgado. En este mismo instante, un expresidente, por primera vez, del Gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español, ese al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta. Se lo pregunto porque es siempre el mismo guión. Primero el bulo, después la conspiración y cuando no hay escapatoria, bueno, es alguien que actuaba por su cuenta. Es lo que están haciendo con las cloacas. A ver si lo entendemos. Las pagaba su partido, las dirigía su número 2 y el objetivo era defender a P.S. Es decir, el objetivo era defenderlo a usted. Y usted no se enteraba de nada. La verdad es que sus argumentarios cada día son más ridículos, señor Sánchez. Ahora entendemos por qué lleva más de un año sin querellarse contra Antoñita la Fantástica, como le llama su gobierno a Leire Díez. ¿Cómo van a denunciar a quien incumplía sus órdenes? ¿Cómo van a denunciar a quien realmente seguía sus órdenes al dedillo? Mire, sería tan coherente como, no sé, prohibir de militancia socialista aquel que se haya beneficiado de forma directa o indirecta con los negocios de la corrupción. ¿A qué eso no le encaja, señor Sánchez? Mire, usted no acepta ninguna propuesta de la oposición, pero debería de aceptar una. Mañana tendremos derecho a votar aquí la continuidad de la legislatura, pero usted es un cobarde. Usted le tiene miedo a la democracia. Era lo que nos faltaba, señor Sánchez. Ya no es que no quiera que votemos en urna, sino que además no quiere que votemos en el Congreso. No tiene derecho a amordazar el Parlamento. Usted no es un demócrata. Señor Sánchez, si yo fuera una mala persona, solo le diría una cosa. Solo le diría una cosa. Ánimo, Pedro. Muchas gracias, señoría.

0: especial Campeonato Mundial de Fútbol 2026 en Radio 5.
1: Adisio Migdia, Radio Nacional, Radio 5. Ana Bañeres.
2: Bona tarda. Passen uns segons de dos quarts de dues. El president Salvador Illa s'ha mostrat ferm en la defensa del president Pedro Sánchez, mostrant el seu suport incondicional davant les crítiques de corrupció dels diferents grups polítics, tot coincidint amb la declaració avui de l'expresident Zapatero a l'Audiència Nacional.
3: Crec que és el millor president del govern que ha tingut Espanya.
2: Així responia en sessió de control al Partit Popular, però també a la resta de partits que insistien a demanar-li transparència.
4: La situació és absolutament insostenible.
5: No n'hi ha prou, per cert, en denunciar la corrupció. Calen accions concretes, clares i contundents.
6: Continua sense donar explicacions de la presumpta corrupció del seu partit, del PSOE, del seu partit. Què més ha de passar perquè doni explicacions aquí? Com més llargs són els silencis, més llargues són les sospites.
2: És un dels punts pels que passa l'actualitat d'aquest dimecres 17 de juny, però n'hi ha molts més. Anna Pujol, bona tarda.
7: Bona tarda.
2: Adéu a l'amiant.
7: El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei pionera a nivell internacional per eliminar l'amiant de manera progressiva i prevenir l'exposició a aquest material cancerigen utilitzat durant dècades. El text també inclourà la reparació a les víctimes, una norma que arriba després de 20 anys de reivindicacions de diferents associacions. Es calcula que hi ha 3 milions de tones d'amiant repartides per Catalunya.
2: Dotzena jornada de vaga dels metges.
7: L'última abans de l'estiu, amb mobilitzacions a les quatre capitals de demarcació. Acusen el govern d'ignorar les seves demandes i li reclamen que s'assegui a negociar. Avisen amb noves mobilitzacions a partir del setembre sense descartar una vaga indefinida. Xavier Lleonart, secretari general de Metges de Catalunya.
8: Senyor Salvador Illa, va per vostè. Vostè no es pot quedar al marge, no pot fer destrus i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
7: Segons Salut, el seguiment de la vaga és del 4%, segons el Sindicat Metges de Catalunya, del 30%.
2: Protocol contra la calor a la feina.
7: El govern ha presentat els protocols per a empreses davant l'augment de les temperatures per evitar riscos amb mesures com canvis d'horaris o tasques, a més d'un centenar d'inspeccions per assegurar que s'apliquen, sobretot en sectors com l'agricultura o la construcció. Tot plegat el mateix dia que hem conegut el darrer informe del Meteocat, que assenyala que Catalunya és cada cop més càlida, amb sequeres més intenses i amb menys vent.
2: Creixement moderat a la construcció.
7: Després d'un trienni amb un avenç del 10%, el sector modera el seu creixement al 7% fins al 2028. Malgrat la frenada, l'augment és molt superior a la mitjana europea. L'habitatge és el motor d'aquest sector a Catalunya i creixerà a raó d'un 5% anual, segons la previsió de l'informe Euroconstruct. Francisco Rodríguez és el director de l'Institut de la Construcció.
9: Per tant, en aquest sentit, bones notícies. Destaca el creixement del sector residencial de nova planta, que estem parlant de creixements pràcticament sostinguts del 5% els propers 3 anys, 5% cada any. És un creixement realment important.
2: I ja tenim Premi Llibreter 2026 de Literatura Catalana.
7: El guanyador és l'escriptor biguetà Ferran García amb la seva novel·la Sau. La 27a edició d'aquest premi, que atorguen les llibreries agremiades de Catalunya, també ha distingit l'obra de Rita Bullwinkel, Cop de llum, en la categoria d'altres literatures.
2: Gràcies, Anna. Moment ara també per la informació de serveis. Coneguem com s'ha circulat aquesta hora. Servei Català del Trànsit, Mireia Camats, bona tarda.
10: Hola, bona tarda. A hores d'ara l'autopista P7 i retencions de Mollet a Barberà del Vallès en sentit sud per un accident que talla dos carrils. També hi ha cua de Sant Cugat a Barberà en sentit nord. Encara l'autopista P7 i a l'antidiut i aturades de Subirats de Sant Sadurní d'Anoia en sentit nord. La C-17 va carregada de parets de Mollet en sentit sud a l'A2 i retencions d'Abrera, Esparreguera en sentit Lleida per obres. L'A27 i retencions al Raurell en sentit Lleida per un accident que talla un carril. Per tant, precaució, el que fa referència a les rondes de Barcelona, la ronda d'Ali a l'antitud amb aturades intermitents entre Orde i Collserola en tots dos sentits i la ronda litoral i a cua de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat, és una franca al Port en sentit Pesós i a Bon Pastor en sentit Pesós. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
2: I també ens interessem per la previsió del temps amb un preavís de situació meteorològica de perill per calor intensa entre diumenge i com a mínim dimarts vinent. Es preveu un episodi d'onada de calor que podrà afectar especialment les zones de l'interior de Catalunya. Emet, Noelia García.
11: Avui a Catalunya pugen les temperatures. Màximes de 38 graus a Lleida, 35 a Girona, 31 a Barcelona i 30 graus a Tarragona. Avui predomina el temps estable amb sol i cel poc ennuvolat. Durant aquesta tarda, la depressió central i el Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes.
1: Edició migdia. Anna Banyeres.
2: Els estudis científics evidencien que els beneficis per a la salut del contacte regular amb espais naturals i la pràctica d'activitat física incorporen nombrosos aspectes relacionats amb la salut física i mental i el benestar emocional. Caminades i senderisme terapèutic per a les persones amb algun problema de salut mental és un nou projecte de la Fundació Pere Mata que busca fomentar la salut mental, física i acabar amb l'estigma, però també determinar quins són els beneficis d'aquest senderisme terapèutic. Un grup de voluntaris acompanya els malalts. És un reportatge de la Judit Huerta Gotarda i el Carles López a la part tècnica.
12: Miquel, quina ruta farem avui?
13: Avui farem una ruta molt senzilla, que és la del Bosc de la Marquesa.
12: Miquel Oliva, voluntari.
13: Sortirem d'aquí, passarem per dintre del bosc, farem cap a la Torre de la Mora, passem pel camí de Ronda, anirem a buscar l'altre costat del bosc, farem cap fins a la llarga i tornarem. Farem un buit dintre d'allò que ve de durar entre 2 hores i mitja, 3 hores i mitja, depèn de com us agafem, les parades que fem, el que volem gaudir de les platges i tot això.
12: Desi, preparada per la ruta?
14: La veritat és que ens posa molt contents, pues, relacionar-nos amb gent i caminar i tal.
12: Quan acabes, com et trobes?
14: Em sento bé, perquè veig que he estat amb un grup de persones, m'he relacionat, he sortit de casa i també a vegades no és només el benestar físic, sinó el mental.
12: Miquel, per què t'has fet voluntari?
13: Bueno, nosaltres vam fer la guia de senderisme de baixa muntanya per la salut mental i llavors li vam presentar aquesta iniciativa a la Fundació Pere Mata, els va semblar molt bé i vam decidir fer tots els dimarts sortides de senderisme.
12: Jaume, t'agrada el paisatge?
15: Sí, està començant el bosc i ne farem cap al Bosc de la Marquesa, que encara és més verge que aquest tros d'aquí, diguéssim.
12: Explica'm una mica si et va bé aquestes sortides.
15: Sí, em va molt bé. El tema d'estar en contacte amb la natura va molt bé pel tema de la salut mental, no? Vull dir, sortir una mica de l'ambient de la ciutat, que és molt carregós, molt estressant.
12: Socialitzes, és a dir, sí. Coneixes gent.
15: Sí, a més a més gent en el mateix estat o perfil que la meva persona, vull dir, gent que té algun tipus de malaltia mental i llavors sempre és més fàcil començar una relació, una amistat, perquè ens trobem en els mateixos casos, diguéssim.
16: Aquestes activitats de voluntariat estan pensades perquè persones puguin anar a fer activitats a la comunitat i puguin també relacionar-se amb altres persones que no pertanyen al seu circuit habitual, no? Perquè per la rehabilitació és molt important que no tinguem només el cercle en el que ells es belluguen habitualment, que són els seus professionals, els seus companys de servei.
12: Maria Josep Delor, Fundació Pere Mata.
16: Sinó que puguin conèixer altres persones en altres entorns.
12: Desi, com va la caminada?
14: La veritat és que molt bé. Estem aquí caminant, parlant amb els companys i la veritat és que m'ho estic passant molt bé. A més, avui fa un dia espectacular i podrem aprofitar també el bon temps que fa.
12: Adéu.
15: Adéu, que vagi bé.
2: L'exposició directa i regular a la natura pot contribuir a una millora del patró del son, la reducció de l'estrès i el progrés de l'estat d'ànim i l'autoestima, però una activitat física regular també impacta en la nostra salut. I sobre aquesta base s'han posat en marxa diverses iniciatives en col·laboració amb els municipis, una d'elles la prescripció de l'exercici i l'esport als centres d'atenció primària. Rafael Ruiz, director estratègic d'Atenció Primària i Comunitària del Departament de Salut, molt bona tarda.
17: Hola, bona tarda, què tal, com esteu?
2: L'activitat física i l'esport milloren la salut mental, de tot això se n'ha evidenciat científicament, però també és una eina terapèutica de prevenció i recuperació de la salut física?
17: Doncs sí, efectivament, l'activitat física té molts avantatges quan la practiquem, quan realitzem. Una d'elles, com deies, és la millora de la salut mental I una altra característica doncs, és tota aquesta part que té doncs, això, de rehabilitació, de reforç de la musculatura, de millora, diguem, de moltes patologies cròniques en les quals els factors de risc o condicionants que l'empitjoren doncs es poden veure modulats per l'activitat física i d'alguna manera pot exercir un factor, diguem, de protecció cap a la evolució, diguem, negativa d'aquests factors de risc. Per tant, sí, és una activitat que té també actua en aquest sentit, en els factors de risc de l'activitat de la malaltia crònica.
2: Però, a més a més, hi ha una tercera pota, l'aspecte social, no?
17: Per suposat, l'activitat física, quan es recomana, també té un component, diguem, d'enriquiment de la xarxa social, no? Perquè normalment l'activitat física la pots fer sol, però també la pots fer acompanyat, la pots fer, diguem, en grup, i això genera, doncs, això, un enriquiment, un reforç de la xarxa social, que també hem vist que a l'hora de generar salut i de generar unes condicions saludables de vida, doncs té una importància cabdal.
2: Tots aquests arguments són els que han motivat que els professionals dels CAPS puguin prescriure fer esport o activitat física?
17: Efectivament, ja fa molts anys que des dels centres d'atenció primària, els professionals de l'atenció primària, els metges de família, les infermeres, altres professionals que treballen, doncs recomanem l'activitat física. El que ara hem fet juntament amb la Conselleria d'Esport i el Departament de Salut ha sigut una mica lligar aquesta recomanació doncs amb actius comunitaris, actius que estan a la comunitat i que són actius esportius, com són gimnasos o com són rutes saludables o alguns equipaments esportius que tenim als municipis, als diferents municipis de Catalunya, i fer que aquesta recomanació doncs hi hagi alguna a l'altra banda que rebi aquest pacient, aquesta persona, i li faig una recomanació d'activitat física específica.
2: Però, a més, hi ha una interacció, justament, amb els preparadors físics.
17: Si no ho lligues, d'alguna manera, amb que aquesta instal·lació esportiva doncs, hi hagi un preparador físic, una persona doncs, això, especialista en activitat física, que rebi aquest ciutadà i que, a partir de les seves circumstàncies, dels seus antecedents, de les seves característiques, doncs, li pugui adaptar un programa d'activitat física doncs, que li sigui beneficiós, doncs moltes vegades es quedava doncs, penjat aquesta recomanació.
2: A més, durant un seguiment, durant mesos, en el que permet avaluar si hi ha una milloria o si cal fer un canvi.
17: Exacte. Ara mateix estem en la fase pilot i, per tant, doncs, el que ens hem plantejat ha sigut doncs, començar amb uns 50 equips d'atenció primària, 50 CAPs, no ho estem fent a la totalitat del territori, i la nostra intenció és avaluar doncs, després de 6 mesos d'aquesta intervenció que durarà 6 mesos, veure doncs, el nivell d'adherència que hi ha hagut a l'activitat física, si la gent que comença doncs, acaba els 6 mesos, si realment això li ha comportat una millora de l'estat general, una millora dels factors de risc de les malalties, que en aquest cas són les que ens motiven a fer la prescripció. I després d'aquesta avaluació, si tot va bé, la nostra idea, juntament amb la Conselleria d'Esports i nosaltres del Departament de Salut, és poder anar estenent a poc aquesta recomanació a la totalitat de centres d'atenció primària del territori.
2: I això tant, aquesta activitat física o esportiva en espais interiors com en espais exteriors. Ho dic perquè precisament el que s'associa més és aquesta activitat a l'aire lliure fomenta encara millor aquest benestar físic i emocional.
17: Sí, sí, tenim de diferents tipus. Tenim piscines interiors i també tenim doncs, espais exteriors, com poden ser doncs, això,

0: o amb problemes, també alguns problemes de salut mental.
1: Rafael Ruiz, director estratègic d'Atenció Primària i Comunitària del Departament de Salut, gràcies per atendre l'entrevista de l'informatiu Edició Migdia i molt bona tarda.
0: Moltes gràcies i bona tarda. Gràcies a vosaltres.
2: Edició Migdia.
1: I a pocs segons per 3:15, moments per conèixer tota l'actualitat esportiva. Marga Lluc, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: Esports.
3: S'esgoten els adjectius amb Leo Messi. Ja fa anys, quan va fer gran el millor Barça de la història, no ens cansàvem de repetir-ho. I ara, amb gairebé 39 anys, continuem igual. Hat-trick en el debut d'Argentina al Mundial. Sobren les paraules. Parlarem del Mundial, però també de l'actualitat dels equips catalans de futbol. Entre ells, un Sabadell que divendres se juga a l'ascens a segona divisió 5 anys després. I que té encarrilada la final és el Barça de futbol sala, que ahir, en un sorprenent partit, va guanyar el Pozo per penals al Palau amb remuntada inclosa. Un altre final que jugarà el Barça serà la de la Lliga CB de bàsquet, que començarà demà a València. En parlem i comencem. I el que dèiem, la jornada del Mundial té sens dubte un nom propi, el de Leo Messi, hat-trick en el debut de l'Argentina, vigent campiona del món, als gairebé 39 anys. Continua sent el més gran, Germà García. Bona tarda.
4: Bona tarda, Marga. No ho dubtis, és que ho és i ho seguirà sent, perquè difícilment trobarem un jugador com Leo Messi, i ho ha tornat a demostrar una vegada més aquesta passada matinada a l'estadi de Kansas, al Kansas City Stadium. Per 3-0 ha batut Argentina a Algèria amb el hat-trick que ha marcat el jugador l'ex blaugrana. Iguala d'aquesta manera 16 gols de l'alemany Miroslav Klose, que era fins ara el màxim golejador de tots els mundials, i supera en un gol Ronaldo Nazario, l'exjugador del Barça i del Real Madrid. Per cert, que ha fet unes declaracions dient que ja és hora de treure's les caretes i de reconèixer que Messi és el més gran de la història del futbol. Mm-hmm. Paraules, repeteixo, de Ronaldo, que ho ha dit en el matí d'avui. Sí, sí. Amb quasi 39 anys, com bé deies, perquè els compleix el proper dimecres, dia 24, es converteix en el jugador més veterà a aconseguir un hat-trick en un Mundial. Recordem que ha jugat al Barça, al Paris Saint-Germain, està jugant actualment en l'Inter de Miami, i amb la selecció argentina va jugar el partit número 200. Porta 120 gols marcats, és el màxim golejador també de l'Albiceleste, i al marge de tot el que ha aconseguit en quant a rècords particulars de tots conegut. Ha jugat més de 1.100 partits ja, porta més de 900 gols en total de tot el que ha aconseguit, i és per això que no és d'estranyar que el seu seleccionador, Lionel Scaloni, que recordem va ser jugador, va ser lateral del Deportivo de la Coruña, ara seleccionador argentí, diu que no va dubtar ni un sol moment en portar Messi en aquest Mundial. L'escoltem.
5: La verdad nunca me lo puse a pensar, pero yo creo que hace 20 años él juega bien. Más allá de que nosotros en Argentina sí que verdad que en la selección los últimos años fueron maravillosos.
4: Diu Messi, ha dit també amb una multitudinària zona mixta en la que va comparèixer, doncs, que encara gaudeix jugant, i per això, doncs, encara té aquest esma de donar-li la pilota. L'escoltem.
6: Yo lo vivo de la manera de disfrutar el momento, de todo lo que se vive ahora. Disfruto de estar con este grupo, de competir, como te dije antes en la conferencia, es mi manera de vivirlo, de que lo viví siempre, intentar de competir, de querer siempre aportar, de estar bien de lo físico para ayudar al grupo y...
4: Per tot plegat, considera que és un regal el que li ha caigut del cel al seguir jugant a futbol en gairebé 39 anys.
6: Gracias a Dios me regaló demasiado, y todo lo que viene ahora es disfrutar, como dije muchas veces, no miro si es primero, segundo, tercero, creo que es un elogio increíble que te digan que sos uno de los mejores de la historia.
4: Doncs és massa humil, perquè no és uno de los mejores, és el millor,
3: és el
4: sense
3: millor.
4: Cap mena de dubtes. D'aquest grup J, també un altre resultat, Àustria 3, Jordània 1, amb aquests resultats, Argentina, òbviament, és el líder d'aquest grup. També es van disputar dos partits corresponents al grup I, França 3, Senegal 1, va marcar dos gols Mbappé i l'altre el va marcar Barcola, i Noruega 4, Iraq 1, dos gols d'Erling Haaland per l'equip noruec. I a tot això, doncs, avui es disputarà la setena jornada. De fet, està enganxada una jornada amb l'altra per allò de que es juguen partits de matí. matinada. Avui quatre partits més, com dèiem, a les 7 de la tarda juga Portugal contra la República del Congo. Recordem que Portugal l'entrena el balagarí Bob Martínez, en Robert Martínez. Juga Cancelo amb la selecció de Portugal i juga Pickel, recordem, que és jugador de l'Espanyol amb la selecció del Congo. A partir de les 10 de la nit, un interessantíssim partit entre Anglaterra i Croàcia a Dallas, amb la presència d'Anthony Gordon, la recent adquisició del Barça de cara a la propera temporada,

0: i Marcus Rashford, que té encara el futur en l'aire. El Barça no ha executat la clàusula de 30 milions que hauria de pagar al United per quedar-se en propietat, però vés a saber si acaba o no jugant en el Barça. Aquest partit correspon al grup L, com igual que em pertanyarà també el partit que jugarà a la 1 de la matinada Ghana i Panamà, i per últim tancarà aquesta setena jornada a les 4 de la matinada el partit corresponent al grup K entre Uzbekistan i Colòmbia.
1: Doncs ja ho sabeu, si voleu veure tot el Mundial no dormiu, com a mínim sí. No per la nit. Gràcies, germà. Bona tarda.
0: Molt bé, fins ara.
1: I mentre la gran majoria de jugadors de la plantilla està al Mundial, els despatxos del Barça es continua planificant la temporada i avui parlem d'un nom propi també mundialista, Rafinha. On és el seu futur, Josep Capel? Bona tarda.
2: Bona tarda. Recordem que té contracte fins al 2028, dos anys més, això sí, en té 29. I segons sembla ser des de l'Aràbia Saudita, fins i tot també des del Qatar, li faran ofertes, com ja va reconèixer el jugador fa un parell de temporades, molt i molt quantioses. Pràcticament la multiplicarien per 4 el sou que té el jugador al Barça. És veritat que el Barça té un bon sou, però no és ni tan sols top 3 dels que més cobren a la plantilla, i per tant podria fer replantejar la situació. Tot i així, des de l'entorn del jugador continuen insistint que el seu desig és quedar-se. A més, veu la propera temporada com una opció real si el Barça s'acaba reforçant bé de per fi poder aconseguir la Lliga de Campions. Ell ja té lligues, ho ha guanyat pràcticament tot amb el Barça, però no la Champions. Per tant, anem a veure què és el que acaba succeint pel Barça. Podria ser una operació molt interessant a nivell econòmic, perquè podrien cobrar entre 80 i 100 milions d'euros per l'operació, però en tot cas a nivell esportiu obligaria, tot i el fitxatge de Gordon, haver de reforçar-se amb un altre davanter. Anem a veure com queda el tema de la davantera, perquè amb el futur de Rafinha incert, els únics que continuen segurs són Lamine i Ferran, perquè de la resta marxa Lewandowski, ja ha anunciat evidentment que no renova i per tant marxaria, a Roni Bardaggi se li està buscant una cessió, i pel que fa a Rashford, evidentment ha acabat la sessió, per tant quedarien faves comptades. Es busca davanter centre. Per cert, respecte a Julián, declaracions ara, de fa poca estona, del president de l'Atlético de Madrid, d'Enrique Cerezo. Anem a sentir el que deia respecte al futur de Julián.
3: Bueno, eso parece ser que es el rollo del verano. Ya sabéis todos exactamente cómo está la situación. Es un jugador del Atlético de Madrid y creo que es un jugador del Atlético de Madrid. Y si no, el que quiera, que venga ahí y que vea el contrato. A nosotros no tenemos ninguna constancia. Nosotros tenemos un contrato con el jugador. Y si alguien le quiere, que venga, que hable y le seleccionará el contrato. Y si le interesa, pues se marchará. Que ya está bien de la historia de Julián López. Julián López es jugador del Atlético de Madrid. El día que no lo sea, ya lo sabréis.
2: Julián López és Julián Álvarez, aquest estil que té Enrique Cerezo amb aquest tipus d'històries. En tot cas, sembla ser, i és veritat, que pot ser el col·laborador de l'estiu.
1: Doncs seguirem informant, perquè l'estiu no fa més que començar. Gràcies, bona tarda.
2: Fins ara.
1: I nou fitxatge del Girona, anem cap allà, Josep Guardiola.
4: El segon fitxatge del Girona Futbol Club de cara a la pròxima temporada és Isan González, nascut a Blanes, ara fa 21 anys i que va començar a jugar al futbol al Cala Guidó de la seva localitat natal. També ha jugat a l'Escala, al Costa Brava, a l'Europa i pertanyia al Cornellà, que aquesta última temporada l'ha tingut cedit a mitja campanya al Granada de la segona divisió. Ara arriba a Montilivi i amb la seva arribada es tornarà a posar una mica d'ADN gironí a la plantilla. Ell n'està orgullós.
5: Bueno, per mi és un somni. Estic molt content, molt il·lusionat amb aquest equip que des de petit estic vinguent a veure'l i superfeliç. I també que sóc d'aquí, de Girona, i això em crida molt.
4: A nivell esportiu, el mateix Isan González defineix les seves aptituds i també l'objectiu amb el qual arriba a Montilivi.
5: No tinc cap posició, puc adaptar-me o intentar adaptar-me a la que sigui. Els objectius crec que tornar a portar l'equip a primera divisió. Serà un any molt, molt bo. Gaudirem molt d'aquest Girona i som i Girona.
4: Recordem que la d'Isan González és la segona incorporació del Girona de cara a la pròxima temporada, després que fa uns dies també es va anunciar l'arribada del davanter, també jove de 21 anys, Oleksandr Pixur.
1: Gràcies. Doncs ja sabeu, el Girona malauradament jugarà segona divisió la propera temporada i el Sabadell vol tornar a aquella categoria, la segona del futbol espanyol. I per això haurà de superar divendres a la nova Creu Alta l'1-0 que va aconseguir el Zamora al primer partit de la final per l'ascens. N'ha parlat fa una estona en roda de premsa el capità, Rubén Martínez. Anem cap a Sabadell. Àlex Carazo, bona tarda.
6: Què tal, Marga? Bona tarda. Un Sabadí que feia un any pujava de segona federació, que només una temporada després està a només un partit de tornar a aquesta segona divisió, 5 anys després, perquè recordem, la darrera vegada que el conjunt arlequinat va jugar a la segona categoria del futbol espanyol va ser la temporada 2021, temporada precisament on l'afició no va poder gaudir de l'equip, perquè la nova Creu Alta i tots els estadis es jugava a porta tancada pel Covid. Una afició que respondrà aquest divendres, com tota la temporada. Em trobo ara mateix les portes aquí de la nova Creu Alta, on ja està penjat el cartell de no hi ha entrades. Els socis podien comprar preus reduïts, també entrades per famílies i amics, i els dies del partit ja estan esgotades. En deia, s'ha parlat el capità Rubén Martínez, que ha elogiat el treball de l'entrenador Ferran Costa, ha dit que és el principal artífex i ha expressat la importància de viure un moment així. L'escoltem.
7: És lo más bonito que puede vivir un futbolista, y evidentemente pues va a estar aquí toda mi familia, mis amigos, y es algo por lo que luchas día a día y por lo que todos perseguimos desde pequeñitos.
6: Doncs ara l'ambient és molt tranquil, Marga, aquí a l'estadi del Sabadell, tot al contrari del que segur es viurà divendres a partir de les 9 en aquesta tornada de la final de l'ascens, on recordem ha de remuntar l'1-0 favorable al Zamora al partit d'anada.
1: Doncs allà estarem, gràcies Àlex, bona tarda.
6: Bona tarda.
1: I encara punts de futbol, el Barça femení pendent del fitxatge de la jove alemanya Lotte Wrede, de 18 anys, procedent de l'Hamburg, i que és des d'ahir a Barcelona i ha passat per la ciutat esportiva. Així mateix, Ràdio Nacional ha pogut saber que les renovacions del tècnic Pere Romeu i de la davantera noruega Graham Hansen van per bon camí, mentre que continuen les negociacions en Salma per a Juelo. De moment no hi ha acord, però continuen les negociacions. Sí, hi ha acord entre l'Espanyol i Ainhoa Domènech, que han arribat doncs a aquest acord per ampliar la seva vinculació amb el club fins al 2021. En l'acord es preveu que aquesta temporada tingui fitxada el filial, però que a partir de la pròxima ho faci com a jugadora del primer equip. I en futbol sala, el Barça pren avantatge a la final de la Lliga contra el Pozo després d'una meritòria remuntada al primer partit al Palau. Dani Esclusa, bona tarda.
8: Oh, bona tarda, Marga. I això que se li va complicar molt el partit al conjunt de Javi Rodríguez a la primera part, amb l'expulsió de Pito al minut 3 i el resultat de 0-3 amb el qual es va arribar al descans. El Barça va acabar descentrat per les decisions arbitrals polèmiques aquesta primera meitat, però va regalar a l'afició una autèntica exhibició d'orgull i de bon joc per embatar el partit a 5 a falta de menys de 2 minuts pel final, i acabar avancem també a una tanda de penals en la qual va fallar els dos primers llançaments. El porter Didac Plana, heroi de la tanda, explicava les sensacions d'haver guanyat uns llançaments de penal que els havien tret dos títols al Barça aquesta temporada, la Copa del Rei i la Copa d'Espanya.
9: Nosaltres estem aquí per intentar-ho, i sobretot perquè la gent que ve aquí i la gent que s'estima aquest escut, pues, se senti orgullosa independentment de si hem guanyat o hem perdut, no? I amb això és el que estem fent, això és el que estem intentant i és el que volem fer fins a l'últim dia.
8: Així ho expressava també un Javi Rodríguez, que va viure la seva primera nit màgica al Palau com a entrenador.
10: Tengo una grandísima suerte de tener a Didas, que me ha dicho, mister, no te preocupes que hoy los penaltis los ganamos, y cuando hemos fallado los dos primeros me acuerdo de Didas, claro. Pues no decir de alguien más, pero la verdad que hoy ha sido mágico, pues de estas noches del Palau que bueno, un día se lo podré contar a mis nietos.
8: Doncs marca el segon capítol d'aquesta final, el tindrem demà dijous de 9 a les 9 de la nit al Palau Blaugrana abans que la sèrie viatgi cap a Múrcia la setmana que ve.
1: Gràcies, bona tarda.
8: Bona tarda.
1: I nits màgiques al Palau probablement necessitarà també el Barça de bàsquet, que viatja avui a València, on demà comença la final de la CB. Fran Robert, bona tarda.
11: Bona tarda. Per segona vegada a la història es veuran les cares del Barcelona i el València a la final del play-off de la CB. La primera va ser fa 23 anys, així que ens hem de remuntar la temporada 2002-2003, quan els blaugranes d'Svetislav Pesic van certificar el triplet amb la Lliga superant la sèrie per 3-0. Aleshores el Barça era favorit i aquest curs més aviat al contrari. El conjunt taronja que dirigeix el barceloní Pedro Martínez és un dels equips més complets i regulars d'Europa, i precisament aquesta regularitat és el que menys tenen els de Xavi Pascual. Ara bé, l'escorta de Donosti, Darío Brizuela, considera que s'han guanyat el dret a somiar.
12: Sin duda estamos en uno de nuestros mejores momentos y en qué momento también, pero bueno, tenemos delante a un rival también que lleva haciendo una muy buena temporada todo el año, y por mucho que ahora estemos bien y estemos todos sanos, hay que competir y no va a ser fácil.
11: Aquesta campanya s'han vist les cares 4 vegades i el balanç és de 2 victòries culers a l'Eurolliga i 2 dels valencians a la competició domèstica. La més recent al Palau per un contundent 77-102, de fet, va ser la pitjor derrota del Barcelona a casa en duel de CB. És cert que des de llavors ha reaccionat i es pot convertir en el primer club en guanyar el campionat després d'acabar la fase regular 5è. Demà a les 8 del vespre, el Roig Arena obre la final pel títol de la CB, que es disputa el millor de 5 enfrontaments.
1: Gràcies, bona tarda.
11: Bona tarda.
1: I en handbol, el Barça renova Engassant. Jaume Riela, bona tarda.
13: Què tal, Marga? Bona tarda. Fins al 2029 tindrà gairebé 36 anys quan acabi el seu vincle amb el Barça, i això fa pensar que potser es podria retirar de blaugrana. Engassant reconeix que això seria una gran notícia.
14: Por supuesto, me gustaría acabar aquí. Para mí he pasado toda mi vida en el club casi, y acabar aquí sería un sueño de verdad.
13: Engessan va arribar el 2016. La propera temporada, Marga, es convertirà en el primer capità. Fins ara ha estat el segon, per darrere de Dikamem, que ja ha lligat el seu futur amb el Fuchse de Berlín. L'entrenador Carlos Ortega va anunciar que Dika continuaria com a primer capità aquesta temporada, que tot just hem deixat enrere, però no el curs vinent, tal com va fer en el seu moment amb Gonzalo Pérez de Vargas o Ludovic Fàbregas. Així que el primer capità l'any vinent serà l'acabat de renovar, Timothy Engessan.
1: Doncs avui protagonista. Gràcies, bona tarda.
13: Bona tarda.
1: I nosaltres marxem fins demà.

0: Son las 2, la 1 en Canarias.
1: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Sandra Urdín.
0: ¿Cómo están? Buenas tardes. Casi 4 horas en el interior de la Audiencia Nacional, casi 3 declarando. Con un receso ha durado la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero. El juez Calamá le ha preguntado como investigado por el rescate, recuerden, de Plus Ultra y por la pieza separada que investiga el origen de las joyas halladas en la caja fuerte de su despacho. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido retirada del pasaporte y comparecencias quincenales después de que Zapatero no haya respondido sobre las joyas y haya negado haber ejercido cualquier influencia para rescatar la aerolínea. Vamos a ver si tenemos ya decisión del juez. Audiencia Nacional, Gemma Alfaro, buenas tardes.
2: Buenas tardes, y la última hora es que el juez Calama rechaza imponer las medidas cautelares para Zapatero que pedía la Fiscalía y las acusaciones populares, alegando riesgo de destrucción de pruebas y apelando a la gravedad de los hechos. Habían pedido retirada del pasaporte, prohibición de salir del país y comparecencias quincenales. El juez dice que su declaración no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad que provocaron su imputación, pero afirma que Rodríguez Zapatero es una persona de pública notoriedad y sería difícil que pudiera ocultarse. No existe, dice, un riesgo de fuga real y actual. Todo después, como dices, de 3 horas de declaración en las que ha contestado fundamentalmente al juez, porque su letrado apenas ha preguntado. En ese tiempo, según fuentes jurídicas presentes, ha negado haber ejercido ninguna influencia ni para Plus Ultra ni con ningún funcionario. De hecho, niega que conociese que había un contrato por el que se ganaría un 1% de comisión por el rescate. No ha contestado sobre las joyas incautadas en su despacho. Dice que ya aportará documentación sobre ello en unos días. En cualquier caso, ha recurrido la decisión de Calama de no suspender el interrogatorio por esas piezas. La intención del expresidente del Gobierno era comparecer ante los medios tras la declaración judicial, pero no ha podido, por razones de seguridad. Ha emitido un comunicado en el que dice que proclama su inocencia. Asegura que siempre se ha conducido con decencia y honradez. Afirma que confía en la justicia y dice que ha presentado una autorización universal y voluntaria para que pueda comprobarse que no tiene ni sociedades, ni dinero, ni activos financieros fuera de España.
0: Gracias. El Partido Socialista, en un comunicado, reitera su respeto a la justicia y su confianza en Zapatero. Los aliados tradicionales del Ejecutivo dicen que necesitan más explicaciones que las de ese comunicado. Zapatero en particular y los casos de corrupción que salpican al PSOE en general han sido hoy la llaga en la que el PP metía el dedo constantemente en la sesión de control al Gobierno. La oposición y algunos socios siguen exigiendo elecciones. Sandra Gallardo, buenas tardes.
3: Buenas tardes. A esta hora, PSOE y Gobierno mantienen el apoyo a Zapatero.
4: Estamos confiados en que pueda defender su inocencia.
3: Tras declarar ante el juez y ese comunicado del expresidente, siguen confiando en su inocencia, aunque hoy Pedro Sánchez no lo ha dicho cuando Feijo le ha dado pie.
5: El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
6: Que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Bélgica.
3: En la sesión de control, el Gobierno evitaba el tema. En los pasillos, la ministra Morán cuestionaba el origen de la investigación.
7: Y ese legado, eso no lo va a borrar nada, ni siquiera unas joyas.
3: Defendía a Zapatero en una semana judicialmente complicada para el Gobierno. Los socios Podemos-PNV ven la legislatura en las últimas.
8: Ustedes no han estado a la altura de la enorme confianza que la gente les depositó.
9: Presenten los presupuestos, pero si no consigue un acuerdo suficiente en esta Cámara, disuélvala y convoque elecciones.
3: Sánchez insiste en llegar a 2027.
0: El mundo sigue mirando a Francia, el G7, donde el presidente estadounidense Donald Trump ha advertido a Irán de que si a Teherán no le gusta el memorando de entendimiento alcanzado y no se comporta, volverán a lanzar bombas. Sobre el documento que ha filtrado Bloomberg, dice que es falso. Corresponsal Antonio Delgado, buenas tardes.
10: Buenas tardes. Ese texto avanzado por Bloomberg permite a Irán volver a vender petróleo de inmediato, restablecer sus accesos a los servicios financieros y bancarios, abre la puerta a levantar el resto de sanciones estadounidenses contra el régimen de los ayatolás y, por si fuera poca concesión, compromete a Estados Unidos y al resto de los países vecinos a financiar la reconstrucción de Irán con la cifra de 300.000 millones de dólares. ¿Va a pagar Estados Unidos a Irán? Falso, acaba de decir Donald Trump.
11: But we are not in, that's a false story that got picked up incorrectly.
10: Es una falsa historia que ha sido redactada incorrectamente, dice Trump sin más precisiones. El acuerdo implica concesiones varias a Irán, a cambio la promesa de Irán por escrito de que no tendrá nunca un arma nuclear, un compromiso que el régimen iraní había asumido en realidad mucho antes de la guerra, lo tiene por escrito desde hace décadas.
0: Gracias. Los mercados parece que sí creen que esta vez va a ser la vencida. Hoy el IBEX ha vuelto a romper una nueva barrera. Bolsa de Madrid, David Martínez, buenas tardes.
12: Buenas tardes. Continúan las subidas hoy con avances más contenidos, pero que aún así permiten al IBEX anotarse nuevos máximos históricos por encima de los 19.200 puntos. El petróleo sigue a la baja, cae por debajo de los $80 por barril, hasta mínimos desde el inicio de la guerra. Wall Street de momento apunta a avances ligeros, con la mirada puesta en su banco central. Hoy es la primera reunión con Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal, que navegará entre la esperada prudencia por el repunte de la inflación, de hecho no se prevé que el organismo toque hoy los tipos de interés, y también entre la presión de Donald Trump para que baje esas tasas.
0: Gracias, Aymar. Rosa Perarna, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Sandra.
13: Empezando con un nombre propio, el del astronauta estadounidense Christina Cook, la primera mujer en viajar a la Luna a bordo de la misión Artemis II, ha sido galardonada con el premio Princesa de Asturias de la Concordia.
14: What struck me wasn't necessarily just Earth. It was all the blackness around it.
13: Tras un vuelo de 9 días y de estar más lejos que nunca de la Tierra, Cook contaba que lo que más le había impactado era la oscuridad alrededor de nuestro planeta. El jurado Princesa de Asturias ha destacado su contribución para extender las fronteras de la humanidad. Oviedo, Guillermo Verdín.
15: El jurado la ha galardonado por ser un ejemplo de superación personal, una inspiración para futuras generaciones, sobre todo de mujeres, y un símbolo de cómo los seres humanos podemos alcanzar grandes objetivos juntos. Un mensaje que ella misma transmitía en su regreso de la expedición Artemis II, con una frase que se recogía en el fallo leído hoy por el presidente del jurado, el jefe del Ejecutivo asturiano Adrián Barbón, en el Hotel de la Reconquista de Oviedo. Tierra, sois una tripulación, sois un equipo.
13: Pues aquí en la Tierra seguimos muy atentos al tiempo, al calor. Los termómetros empiezan a subir de forma generalizada. Hoy se superan ya los 35 grados, aunque lo peor llegará a partir del fin de semana. La EMET cree que podemos estar entre la primera ola de calor del año. Rubén del Campo es su portavoz.
16: Es probable que el domingo y durante unos cuantos días la temperatura media de España sea más alta que ningún otro día de estas mismas fechas desde 1950.
13: Y además del calor, mucho ojo a las tormentas que pueden ir acompañadas de granizo y de fuerte viento, especialmente en el noroeste. Lo han sufrido esta pasada noche en la comarca del Bierzo, en León. La intensa lluvia ha dejado aislados a 300 vecinos. Silvia Nogueiro, cuéntanos, buenas tardes.
17: Buenas tardes. En solo media hora la tormenta descargó tanta agua que el caudal del río arrastró piedras, barro y restos de la vegetación quemada por los incendios del pasado verano en Faro. La alcaldesa de Penanzanes, Ana García, compara la situación con la Dana de Valencia. Los vecinos lo vivieron con angustia.
18: Bajamos a mirar y la verdad que daba pánico.
19: Lo llevo todo. Árboles, la carretera, eso es impresionante, impresionante. Pasé mucho miedo.
20: Una cosa es las fotos que ves y otra cosa es verlo aquí. Me hace un recuerdo hacia la Dana brutal, ¿eh?
17: La fuerza del agua afectó a la única vía de comunicación del Valle de Fornela. A esta hora siguen aislados, aunque se espera que a lo largo de la tarde se pueda recuperar la circulación en al menos un carril de la infraestructura.
13: Y una cosa más antes de los deportes, como les hemos venido contando estos días, la fiebre del Mundial ha disparado la venta de camisetas de las selecciones. Pues bien, la policía ha detenido a 95 personas en una operación contra las falsificaciones. Se han intervenido 16 toneladas de material. Chema Puente.
21: 60.000 camisetas en el mercado negro que hubiesen alcanzado 7 millones de euros. La camiseta más falsificada, la blanca de la selección española. Operación internacional en la cual ha participado Policía Nacional contra las redes de distribución. 95 detenidos de nacionalidad senegalesa. Algo significativo también que miles de camisetas de la selección alemana han podido ser intervenidas, cuyo destino iba a ser las Islas Baleares. El precio depende de la calidad de la falsificación, entre 10 a 30 euros, cuando en la tienda oficial son 130. La distribución en mercadillos, internet y comercios orientales.
0: Bueno, pues en los deportes, 4 partidos para completar la primera fase de Buta, la Portugal de Cristiano Ronaldo y de Bernardo Silva, el nuevo fichaje del Real Madrid. Daniel Ampuero, buenas tardes.
22: ¿Qué tal? Buenas tardes. El centrocampista de 31 años firma por las dos próximas
1: tres temporadas por el club blanco tras desvincularse de su anterior club, el Manchester City, con el que ha sido campeón de la Champions a las órdenes de Pep Guardiola. Bernardo Silva está en la convocatoria de Portugal, que hoy se estrena en el Mundial con su partido ante la República Democrática del Congo en Houston. También juega otra selección puntera, Inglaterra, ante Croacia en Arlington, en Dallas, y cuatro partidos en total. Además, el Ghana-Panamá y el Uzbekistán-Colombia, que echarán el cierre a la primera jornada de esta fase final del Mundial. En Chattanooga, en Tennessee, hoy es día de descanso para la selección española de fútbol. Después de esta breve pausa vendrá la preparación para el siguiente partido. El domingo nos enfrentamos a Arabia Saudí en Atlanta de nuevo.
0: Pues nosotros volvemos a 12:30 con más noticias. Ahora se quedan con las más cercanas, con las que les traen nuestros compañeros de los centros territoriales.
4: Adisió migdia. Radio Nacional. Radio 5. Ana Bañeres.
22: Bona tarda. El president Salvador Illa ha expressat en sessió de control al Parlament el seu suport incondicional al president del govern espanyol i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, davant les crítiques dels grups sobre els casos de corrupció que l'esquitxen, tot coincidint amb la compareixença avui de l'expresident Zapatero a l'Audiència Nacional.
23: Crec que és el millor president del govern que ha tingut Espanya.
22: A més, ha insistit en el seu compromís per prevenir la corrupció, però també per actuar amb contundència quan no s'hi ha arribat a temps. I en aquest sentit, els grups reclamaven menys paraules i més fets, tot i que la situació, ja diu, és insostenible, com assegurava el popular Alejandro Fernández.
24: Aquí ya solo quedan, por lo tanto, tres opciones. O no sabe usted elegir aliados, o no se entera usted absolutamente de nada, o directamente comparte fechorías con todos estos sujetos. Yo ya no sé cuál es peor de las tres opciones. En cualquier caso, la situación es absolutamente insostenible. Muchas gracias.
22: Salutacions dels serveis informatius de Ràdio 4 amb José Gil a la realització Vies de So, acompanyat d'en Martín Noia, en Santi García, control central, i l'Èric Sobrevia a la producció. De seguida ho ampliem tot, abans la informació de servei. Coneguem com se circula aquesta hora. Servei Català del Trànsit, Sílvia de l'Amo, bona tarda.
25: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments tenim una situació molt complexa a la T7, a Barberà del Vallès, en sentit Barcelona, hi ha dos carrils tallats. S'han topat en aquest accident tres camions, una furgoneta i cinc vehicles. Sembla, segons primeres informacions, que no hi ha ferits, però la situació és molt complexa perquè s'han de retirar. I en aquests moments hi ha 8 quilòmetres de congestió en cada sentit, en sentit a Girona, per l'efecte Tafaré. A banda, també hi ha hagut una topada a Vilafranca, els vehicles ja s'han tifariat al Voral, en sentit Tarragona, i en el cas, per exemple, d'unes obres a la 2 Esparreguera, en sentit Lleida, estan complicant la situació viària. No oblidem les rondes, on especialment la ronda de dalt en sentit Trinitat presenta 7 quilòmetres de latitud, i sobretot us demanem que, si us moveu per aquesta zona de Barberà, no baixeu la guàrdia i estigueu atents. Molt bona tarda.
22: Gràcies, i també ens interessem pel temps, amb un preavís de situació meteorològic de perill per calor intens entre diumenge i com a mínim dimarts vinent. Aymet, Nolia García.
26: Avui a Catalunya pugen les temperatures. Màximes de 38 graus a Lleida, 35 a Girona, 31 a Barcelona i 30 graus a Tarragona. Avui predomina el temps estable amb sol i cel poc ennuvolat. Durant aquesta tarda, la depressió central i el Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes.
4: Edició migdia. Ana Bañeres.
22: El president del govern, Salvador Illa, reivindica Pedro Sánchez com el millor president que ha tingut Espanya davant la tempesta de casos judicials que envolten el PSOE. Coincidint amb la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero davant el jutge que investiga el cas Plus Ultra, Salvador Illa ha blindat el seu suport a Sánchez. Anem fins a la cambra catalana. Lorena Ens, bona tarda.
27: Bona tarda. Si Salvador Illa tanca files amb el president del govern, Pedro Sánchez, i ho fa en una de les setmanes més difícils pel líder socialista.
23: Crec que és el millor president del govern que ha tingut Espanya.
27: El president de la Generalitat ha reiterat el seu compromís contra la corrupció i ha receptat contundència per combatre-la. Ho ha dit en una sessió de control marcada per la pressió dels grups enmig dels casos de corrupció que envolten el PSOE. El més contundent, el Partit Popular. La formació li ha retret una situació insostenible. Junts acusa ella d'opacitat per no donar explicacions i Esquerra exigeix contundència. Escoltem Alejandro Fernández, Mónica Salas i Josep Maria Jové.
24: Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero y se está achicharrando y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemarà.
3: Què més ha de passar perquè dona explicacions aquí? Quantes joies més han d'aparèixer?
24: Però no n'hi ha prou, per cert, en denunciar la corrupció. En tots dos casos, president, calen accions concretes, clares i contundents.
27: Uns retrets que també han entonat els comuns i la CUP. Illa, però, els ha esquivat reivindicant la seva gestió i esgrimint l'èxit de la visita del Papa a Catalunya.
22: Doncs, d'altra banda, expliquem que al Parlament avui Catalunya ha acomiadat l'amiant amb una llei pionera per eliminar-lo de forma progressiva, prevenir l'exposició a aquest material cancerigen utilitzat durant dècades i per reparar les víctimes. Helena García, bona tarda.
5: Una batalla social i política, bona tarda, per erradicar el llegat tòxic invisible de l'amiant a taulats, canonades, naus industrials i edificis a Catalunya, i pionera en amarrar la reparació a les víctimes, la prevenció de riscos i l'eliminació progressiva en una llei que preveu sancions de fins a 100.000 euros per unanimitat. La consellera Paneque i els portaveus Junts, Monell, Fernández Esquerra, Pepe Manchón, Vox, Bello, Mijolé, Comuns, CUP, Castillejo i Oriol, Aliança.
6: És un repte molt important.
7: El govern li posa una sèrie de feines.
8: Hoy damos un paso de gigante.
9: Debe acelerarse su retirada.
10: Que es desplegui amb recursos.
11: No pot ser considerada el punt final.
28: Som davant la llei que aspira a protegir la salut de les futures generacions.
5: A més de 122.000 cobertes amb fibrociment, Cerdanyola del Vallès i Ripollet en la zona zero, i després de dues dècades de lluita d'entitats, sanitaris i afectats, avui a l'hemicicle, aquí el Parlament reconeixerà divendres i que el reclamen inversions de calat perquè la llei no quedi en paper mullat.
22: Doncs les entitats que han batallat aquesta llei ara expectants de la seva aplicació, com és el cas dels jubilats de l'empresa Macosa, posteriorment Alstom, que van treballar amb amiant quan feien material ferroviari. Miguel Moreno n'és el portaveu.
29: Estamos defendiendo la dignidad de compañeros muertos en el proceso. Porque siguen muriendo. El año pasado murió otro compañero. Ahora, hace dos meses, otro empieza a ir a juzgado, pido perdón, a juzgado a quimio, porque tiene también problemas con el amianto.
22: El col·lectiu mèdic, convocats pel Sindicat Metges de Catalunya, han tornat novament al carrer en una nova jornada de vaga, la dotzena des de la tardor, per reclamar millores laborals. Amb tot, avisen que si es manté la nula voluntat de Salut i del govern d'escoltar i negociar, a la tardor podrien escalar encara més les mobilitzacions. Maria Huguet.
30: Sí, la d'avui ha estat una mobilització simultània a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, on en conjunt s'han manifestat més de mig miler de facultatius. Fins ara, segons Salut, la vaga té un seguiment del 4,2% i, segons el Sindicat Majoritari Metges de Catalunya, del 30%. El secretari general de Metges de Catalunya assegura que, si cal, escalaran el conflicte i envia un missatge al president de la Generalitat. Escoltem Xavier Lleonart.
31: Senyor Salvador Illa, va per vostè. Vostè no es pot quedar al marge, no pot fer d'estruç i ficar el cap sota l'ala. Ha de sortir, perquè si no, passat l'estiu, això li passarà per sobre.
30: Mentrestant, la situació als hospitals continua sovint supeditada a les hores extres del personal i amb un sistema de guàrdies de 24 hores insostenible, com expliquen la Marta i el Paco, metges a la UCI.
32: Que no estamos pidiendo nada que no se haga en otros países, que es que no quedan muchos países en los que se hagan turnos de 24 horas.
33: Yo le pregunto, ¿cómo la población? ¿Cómo juegan al juego de mesa? Dos horas. A les 3 de la tarda i com juguen a les 6 de la mañana si han dormido.
30: Amb tot, es manté durant l'estiu la campanya Ni un minut més, que insta el col·lectiu a no fer hores extres al marge de la jornada ordinària i les guàrdies, i de la que en depèn el 30% de l'activitat quirúrgica de tot el sistema sanitari.
22: I els treballadors de la Seguretat Social s'han mobilitzat també avui a diferents punts de l'Estat, també a Girona, per reclamar al govern el compliment dels acords de millora de les condicions laborals. Gemma Esteve.
27: Els treballadors denuncien una plantilla insuficient i envellida i alerten que això està augmentant la càrrega de feina i perjudicant l'atenció a la ciutadania. Diego La Torre és membre del sindicat CESIF.
34: Cosas que se han acordado desde el año 2023 y que sistemáticamente nunca llegan a ningún puerto. No hay ninguna voluntad más que esperar a ver si nos olvidamos.
27: Demanen més personal, actualitzar els complements salarials i un nou calendari laboral. Joan Pasqual, UGT.
35: Negociar les 35 hores, negociar una mena de, un horari de cortesia que teníem i que ara en principi no s'està respectant.
27: Els sindicats asseguren que la falta de recursos provoca esperes elevades per aconseguir cita i retards en la resolució de prestacions com l'ingrés mínim vital, i adverteixen que si no hi ha avenços mantindran les mobilitzacions.
22: I els sindicats Comissions Obreres i CESIF han anunciat mobilitzacions i vaga per finals de juny a les oficines de Correus de Catalunya. Reclamen més personal per poder fer front a l'augment de serveis que han d'oferir als ciutadans, com la realització de certificats digitals, reclamacions a l'administració de l'Estat o la recollida de documentació pel procés extraordinari de regularització de migrants. Marc Esparza.
0: Els sindicats reclamen més treballadors a temps complet per poder assumir la càrrega de treball real de les oficines. Són tràmits que se sumen a la seva feina diària, però, per exemple, per la regularització de les persones migrants es van trobar amb un excés de treball amb pocs contractes de suport. Xari Calvillo, secretària provincial de Comissions Obreres a Correus Barcelona.
1: Fueron 20 o 30 contratos a nivel de toda la provincia de Barcelona de 3 horas. Precariedad sobre la precariedad, sin formación, porque la formación duró 1 hora. Los trabajadores se apañaron de llamar a compañeros de otras administraciones para que nos guiaran un poco, porque es que la empresa dio una formación de 1 hora.
0: De cara a l'estiu, l'empresa ha fet 60 contractes nous de 15 dies, la meitat parcials, per tota la demarcació de Barcelona. Després de diverses reunions amb l'empresa, no s'ha arribat a cap acord i, si no hi ha canvis, anuncien jornada de vaga per finals de juny.
2: Edició migdia.
22: 2:20, Catalunya avança cap a un clima més càlid, més sec i menys ventós. És el que diu el butlletí d'indicadors climàtics 2025 del Servei Meteorològic de Catalunya. El 2025 ha estat el tercer any més càlid a Catalunya des dels anys 50. Anna Pujol.
4: Per quart any consecutiu, la temperatura mitjana anual de Catalunya supera els 2 graus d'escalfament per sobre el període preindustrial i també es troba per sobre mitjan del segle passat. Augmenten els dies amb temperatures màximes de més de 30 graus i també ho fan les nits tropicals. Jordi Cunillera, cap de canvi climàtic del Meteocat, a Ràdio 4.
12: Aquelles nits en què la temperatura no baixa dels 20 graus, doncs també a tota la façana litoral de Catalunya han augmentat i és amb un augment important. En els últims 70 anys, doncs, pràcticament hi ha unes 40 nits tropicals més que no pas a mitjans del segle XX.
4: D'altra banda, la temperatura de la superfície del mar ha augmentat 1,8 graus en poc més de 50 anys. També hi ha més sequeres, més intenses i llargues, mentre que els períodes humits són més curts. Per primera vegada, el butlletí analitza les dades del vent a Catalunya. Cada cop hi ha menys episodis de vent molt fort o extremadament fort, fet que s'ha notat especialment al Cap de Creus o al Delta de l'Ebre.
22: I amb l'objectiu de prevenir els efectes de la calor a la feina, el govern ha presentat avui a Lleida els protocols per a les empreses que preveu mesures com canvi d'hores o de tasques, a banda del centenar d'inspeccions que es faran per comprovar si s'apliquen. L'any passat a Catalunya es van detectar 124 infraccions relacionades amb els riscos laborals derivats de l'exposició a temperatures extremes de calor. D'aquests, 9 corresponen a Lleida, coincidint amb la campanya de la fruita, amb sancions de més de 167.000 euros. Pepa Sanjanís.
13: La més greu és la que es va imposar a l'empresa responsable de la finca de fruiters Alcarràs, on va morir un temporer que treballava a 40 graus. Paco Ramos, secretari del Departament de Treball.
14: No es va complir en la pràctica del protocol, llavors es van incorporar 2 sancions greus. Va acreditar una relació de causalitat entre aquest fet i la mort de la persona.
13: Per prevenir els efectes de la calor en el treball, el govern de la Generalitat ha presentat avui els protocols que ha consensuat amb diferents departaments i que tenen com a objectiu adaptar-se als diferents àmbits laborals. En el cas de Lleida, a l'agrari, Núria Guiljado és la directora general de Relacions Laborals.
15: En el cas específic del camp, el primer és prioritzar les mesures organitzatives i, per tant, doncs, avaluar, modificar els horaris, avaluar, modificar les tasques que es fan en determinats moments on la calor és intensa.
13: En aquest sentit, d'entrada, faran inspeccions a 123 empreses de Catalunya, majoritàriament de l'agricultura i la construcció, per comprovar si disposen d'aquests protocols.
22: Protecció Civil treballa en la implantació de plans d'emergència de les preses de Catalunya. Actualment ja hi ha 16 que els han implementat i s'han instal·lat més de 70 sirenes per alertar la població en cas de trencament de les preses i, per tant, de risc d'inundacions. Sergi Bassoles.
16: Gairebé una setantena de preses, la majoria ubicades a Catalunya, en cas de trencament, tindrien greus afectacions a municipis catalans. A dia d'avui, 16 ja han implantat els seus plans d'emergència i 11 més estan elaborant els comitès que els han de crear. Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil.
17: Tenim a Catalunya, hi ha 68 preses de les classificades de risc que ens poden afectar. Tenim 16 ja implantades, 5 en procés d'implantació, 4 més que en breu també iniciaran la implantació.
16: I és que actualment 36 municipis es troben en zones inundables que, en cas de trencament, disposen d'una setantena de sirenes per alertar els més de 70.000 veïns que hi resideixen.
17: de mesures, l'evacuació, l'autoevacuació d'aquesta població.
16: A banda d'aquests plans d'emergència, cada 5 anys les preses han de passar una espècie d'ITB, una revisió de seguretat on es comprova el desguàs, el formigó de la infraestructura, mitjançant una revisió visual i també a través dels sensors que hi tenen instal·lats. El govern treballa amb un horitzó d'una dècada per tal que la gairebé 70 de preses que en cas de trencament tindrien afectacions a Catalunya tinguin ja els seus plans d'emergència.
22: I la construcció s'accelera a Catalunya i a Espanya, tot i ser un dels mercats més dinàmics d'Europa, gràcies a l'impuls de l'habitatge, segons l'informe Euroconstruct. Climent Sabater.
3: Després d'un trienni amb un avenç del 10%, la construcció modera el seu creixement al 7% fins a 2028. Malgrat la frenada, l'augment és molt superior a la mitjana europea. L'habitatge és el motor d'aquest sector a Catalunya i Espanya i creixerà a raó d'un 5% anual, segons la previsió de l'informe Euroconstruct. El risc de frenada, però, ve pel final dels fons Next Generation i un augment de costos que no serà compensat si el preu de l'habitatge toca sostre, segons el director de l'Institut de la Construcció, Francisco Drieguez.
6: Moltes zones d'Espanya on el mercat de la immobiliària està arribant a sostre de preu de venda i en el moment que això succeeixi voldrà dir que els increments de costos de construcció no podran ser absorbits per el preu de venda i per tant el que hi ha és una pèrdua, una rebaixa de la rendibilitat del promotor.
3: Malgrat la dificultat del sector per trobar mà d'obra, l'ocupació a la construcció ha crescut un 16% des de 2023, des de quan ha incorporat 220.000 treballadors al sector.
22: I canviem de qüestió, parlem d'un dispositiu policial que s'ha fet aquest dimecres al Camp de Tarragona contra una organització criminal dedicada a la importació, emmagatzematge i distribució de productes falsificats pel Top Manta. Hi ha almenys una desena de detinguts, Pilar Ribas.
7: El dispositiu simultani desplegat pels Mossos d'Esquadra conjuntament amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional ha començat a 6:45 del matí i han participat desenes d'agents amb el suport d'un helicòpter. S'han fet entrades i escorcolls en pisos i magatzems de Salou, Cambrils i Reus. L'actuació amb més detinguts, un total de 10, s'ha fet el número 18 del carrer de l'Església de la capital de la Costa Daurada, segons fonts de la policia, que ha desplegat una 30 d'agents. En aquest edifici han intervingut nombrós material que s'hauria falsificat. No hi ha hagut incidents. L'objectiu de tot el dispositiu era localitzar i intervenir grans quantitats de material presumptament falsificat, documentació i altres proves relacionades amb aquesta activitat per a desmantellar la infraestructura logística que abasteix els Top Manta durant la temporada d'estiu. L'any passat, per aquestes dates, ja es va desplegar una operació semblant a Salou i altres municipis del voltant. De fet, la policia situa Salou com un dels principals centres d'activitat del Top Manta a Catalunya, especialment durant els mesos d'estiu, quan la gran afluència de turistes incrementa les vendes de productes falsificats.
22: I de la cultura, l'escriptor biguetà Ferran García és el guanyador del Premi Llibreter 2026 de Literatura Catalana amb la novel·la Sau. Tots els detalls d'aquest guardó, Marta Urquín.
8: Sí, les llibreries agremiades han escollit Sau de Ferran García com a Premi Llibreter 2026 en la categoria de Literatura Catalana, una novel·la sobre un amor prohibit a través del temps ambientada a la plana de Vic i a la Guinea Equatorial. El jurat ha destacat la seva escriptura hipnòtica i magnètica i la seva capacitat de convertir la natura, el folklore i la memòria d'Osona en un territori mític. El seu autor, Ferran García, celebra el reconeixement a un llibre que va sortir publicat a principis de 2025.
9: En aquesta època i en aquest món actual, o en qualsevol cosa que té tres dies ja caducat, aquesta mena de dissidència temporal que té aquest premi, si més no en aquest cas, hòstia, a mi em sembla fascinant, molt xulo i molt interessant.
8: El Premi Llibreter no té dotació econòmica i el voten les llibreries catalanes agremiades per reivindicar l'ofici de llibreter i el seu paper de prescriptor. Les altres obres guanyadores són Cop de llum, el debut de la nord-americana Rita Bullwinkle, en la categoria d'altres literatures, Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, i El gegant de ferro, de Ted Hughes, en literatura infantil i juvenil, en català i en altres literatures, respectivament, en àlbum il·lustrat El racó de pensar, de Peter van den Heuvel, i La passió dels estranys, de Marina Garcés, en assaig, pensament i altres narratives. Els premis es lliuraran aquest vespre a les 8 a la sala Paral·lel 62.
22: I la Fundació Mapfre obre demà al públic la major retrospectiva dedicada a la fotografia del estatunidenc Minor White. Dividida en 4 seccions, commemora el 50 aniversari de la mort d'aquest fotògraf fonamental, Montse Soto.
10: Considerat una de les figures més influents de la fotografia del segle XX des de l'àmbit acadèmic, museístic, comercial i editorial, Minor White va ser el fundador i editor de la revista Aperture. Les seves imatges mostraven una fotografia fruit de l'autoconeixement i la transformació espiritual. El fet de no poder reconèixer obertament la seva humanitat homosexualitat el va atormentar de per vida, i aquí a Barcelona es mostren 250 imatges, principalment procedents del Princeton University Art Museum, en les que trobem els seus treballs més coneguts, juntament amb sèries i seqüències sobre el nu masculí que mai va poder mostrar al gran públic, com The Temptation of St. Anthony's Mirrors. Carlos Gullonet, conservador cap de la Fundació Mafre, ens explica que aquesta és una oportunitat única per descobrir aquest autor fonamental de la fotografia nord-americana.
5: Va encontrar un fotógrafo muy variado, técnicamente impecable, y que al que no se le conoce, y eso es, a mí me resulta increíble.
10: Dèiem a Inor White que les fotografies són autorretrats, un exemple de dedicació apassionada al mitjà fotogràfic, al que us podeu submergir a KBR a Barcelona des de demà dijous fins al 6 de setembre.
22: I avui acabem a ritme dels Gypsy Kings. La formació de Roma Flamenca capçala avui el Festival Blau Marí Músic del Port Vell de Barcelona. Nosaltres posem així el punt i final. Gràcies per la seva atenció. Que passin. Molt bona tarda.

0: convencido de que usted no tiene ninguna cuenta de bienes en el extranjero y no hago nada, o si alguien, una denuncia anónima o la UDEF tiene algún dato complementario, o la famosa agencia norteamericana, que por cierto tiene su sede o su sucursal aquí en la calle Serrano, en la embajada, pues aportan algún dato sobre esto. Pero mientras tanto, yo creo que el juez bastante tiene concentrarse en lo que tiene entre manos, ¿no?
1: Mañana tenemos la segunda sesión. ¿Qué podemos esperar a partir de ahora?
0: Yo creo que ya mañana no va a declarar.
1: Y habrá más citación, pero habrá más citaciones.
0: Bueno, efectivamente, yo pienso que ahora el juez pues tomará la iniciativa, yo pienso que de citar a los miembros del comité de la SEPI, que puede ser una diligencia. Después esperará, porque le pedirá que quiera explicar lo de las joyas, y bueno, pues...
1: Y tendrán que ir siguiendo.
0: Y siguiendo, porque claro, el proceso, como su mismo nombre indica, es una sucesión de actos procesales que vienen unos de otros y que buscan un fin.
1: Aquí lo dejamos, señor José Antonio Martín.
0: De los hechos. Respeto el regional.
1: Exactamente, ya se lo sabe de memoria. Gracias, magistrado emérito del Tribunal Supremo. Un abrazo fuerte. Pues efectivamente, dejamos a nuestra audiencia con la información territorial. Volvemos a las 8 con más.
2: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
3: Bona tarda, 10 minuts i seran les 8 del vespre. Els bombers han donat per controlat l'incendi que afecta l'edifici principal de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, situat al costat de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma. Ara, però, pendents d'un altre foc, un foc que afecta una zona de vegetació agrícola a Talavera, a la Segarra. En parlem de seguida. Abans, la informació de servei. I comencem per la previsió del temps des de l'EMET. Noelia García, bona tarda.
4: Bona tarda. Demà dijous a Catalunya pugen les temperatures i s'esperen màximes elevades a zones de la depressió central i a l'Empordà. Els termòmetres marcaran màximes de 38 graus a Lleida, 35 a Girona i 29 graus a Barcelona i a Tarragona. Serà un dia càlid, predominant el sol i el cel poc ennuvolat o clar. Durant la tarda, a la Vall d'Aran es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Podran ser localment forts i amb calamar-se. És una informació d'EMET.
3: I coneguem la situació a les carreteres catalanes. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. A aquesta hora parlem gairebé d'absoluta calma. En aquesta xarxa viària ha baixat moltíssim el volum de trànsit. Tampoc no ha estat una tarda excessivament complicada. Ara queden aturades puntuals, per exemple, a les rondes de Barcelona, ronda litoral, o també parlem d'aturades puntuals de quilòmetre, quilòmetre i mig a la B30, al tram de Barberà, entre Cerdanyola i Barberà en sentit nord, lateral de l'autopista AP7, B30 encara un pèl carregada. Poca cosa, com us dèiem, en general podem parlar de circulació força tranquil·la. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Gràcies, salutacions a Martín Noia, a les vies de so i de qui us parla, Rosa Quitllet. Comencem. Podem començar aquesta hora molt pendents d'un foc agrícola. Els bombers treballen en un incendi en un camp de blat a Talavera, a la Segarra. S'han activat 33 dotacions terrestres, 8 helicòpters bombarders i 180 agents. Afecta un camp de cereals sense segar. S'ha enviat un est alert als veïns a la zona perquè es confinin. D'altra banda, aquesta tarda també els bombers han actuat en un foc a Torrefeta i Florejacs, també a la comarca de la Segarra. Un incendi que ja està controlat i que ha afectat 5 hectàrees i mitja de terreny agrícola. Mentrestant, els bombers donen per controlat l'incendi de l'edifici principal de l'IRTA Cresa de la Universitat Autònoma de Barcelona. També s'ha estabilitzat l'incendi de la nau adjacent que contenia palla al seu interior i que hauria ajudat a la propagació del foc a les instal·lacions de la universitat. Montse Díaz, sotsinspectora dels bombers, ha explicat les afectacions provocades per l'incendi.
6: Tenim a la part d'oficines que sí que han quedat afectades i després la part de laboratori és que quedaran parcialment afectades, sobretot pel fum.
3: El foc no ha danyat la part de biocontenció del centre de recerca on hi ha els animals. A causa del foc, però, s'han evacuat entre 100 i 200 persones